0: Interfi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones. Tu Cope más cercana está en el 90.6 FM.
1: La importancia de quien te lo cuenta.
2: Seguimos adelante y bueno, yo lo había anunciado al principio, alguno me ha dicho, pero ¿cómo es esto que vas a hacer? No, que conste que ha sido por propia petición, pero está aquí con nosotros María Koch. María, molt bon dia, benvinguda.
3: Bueno, chiques, bon dia a tots, bon dia.
2: Gràcies per estar avui en nosaltres.
3: Anem a veure. No tinc res més que fer. Ja no m'han acabat totes les obligacions. Ja no tinc obligació. Ja no li he fet l'almorzar, ja no li he fet res. Ja m'he se n'ha anat el meu home. I el meu home era un home agradable de viure en ell. Mm. Donava gust, però és el meu home, és un home, i li havia d'arreglar, l'havia d'ajudar, ara li preparava l'almorzar, sí. Ell volia dinar a les 2, tenia el seu horari, i s'ha acabat. I Carmen, jo dic, Carmen, jo què tinc que fer el dimarts? Quedar-me el dia, encara no l'ha enterrat, perdoneu, l'enterrem està esperat, però jo què tinc que fer ara de matí? No tinc res més que fer. Mm-hmm. M'he vingut així a xerrar amb vosaltres, i per lo menys de casa.
2: Sí, així no, una està una miqueta més destreguda.
3: Exacte, ja... Les obligacions me seran nat.
2: Claro, entre altres coses, perquè si antes era un xorro de gent que anava a ta casa a presentar-te queixes, pues portes des del diumenge, això és un no parat.
3: Sí, la veritat és que si sí, el telèfon estan enviant-me molts missatges i la gent m'ha vist pel carrer i m'han aparat i m'aparen. I bueno, què voleu que vos diga? Ha sigut un colp.
2: La vida és així.
3: Un colp molt precipitat que jo no m'esperava en la vida parlar-vos de la forma que estic parlant-vos en el dia d'avui, la veritat que no. Perquè va caure el dimarts vaig vindre, el vaig portar al metge, estava tot bé. Quan vaig anar a casa, havia caigut, que li vaig dir a Carmen, grava'm i me'n vaig, que Salvador ha manat al metge i estava marejat. I vaig anar a casa i estava en terra, d'ahir a l'hospital, de l'Hospital de Gàmbia a l'Hospital de València i de l'Hospital de València al cementeri. Mm-hmm. El tanatori i s'ha acabat. S'ha acabat tot. Però bueno, la vida continua i no hi ha res més que comentar. Ja ho sabeu, que la vida és així d'injusta o de justa, i per ahir tenim que passar tots, però on deu tard, i avant. Que sí, que ara que em dones salut a mi. Maria, el que necessites, res. No vull res, només vull salut.
2: Sí.
3: Per continuar vivint. El rest on sobra tot.
2: Sí.
3: Tinc els meus fills, tinc els meus nens, tinc la meva família, a les meues nores que no saben què fer-se, i només necessite salut. El resto ja mos ho dona la vida. Bueno, vaig a criticar.
2: Ja sabia jo.
3: Vaig a criticar,
2: no. Vaig a criticar, no.
3: Vaig a dir-vos algo que este matí m'ha xocat. M'ha de fer-me un cafè.
2: Sí.
3: I no entenc, de veritat vos ho dic, no entenc com... Estem en estiu. La mar està pleníssima de cotxes. Bueno, però en vas, per descomptat, parle de la mar que és en estic jo. Com és possible que tots els dies a les 11 del matí passi el camió, avui arreplega els papers, com es diu això? El reciclo eix.
2: El reciclatge.
3: El reciclatge. Una cola. Que s'aclareix, que li s'obrin els aparatos eixos. Eixos basureros, filla meva, que són un desastre. Li se queda, li cau en terra, té que baixar, té que... Bueno. Un desastre, una cola. Estava jo en el tono, aplegat, hasta l'àncora a la cola. Bueno, ara demà arrepleguen el sòlid. També a les 11 del matí, mira que monos. Que tenen faena, no volen fer faena per la nit. Què passa? És el que jo em pregunto. Sempre hem passat per la nit sense molestar a ningú. I ara per què a les 11 del matí? No ho sé. Jo ahir ho deixo. Ells sabran el que fan i per què ho fan. Però a mi em pareix una barbaritat en el cor de l'estiu passar a les 11 del matí. Damunt encara passar i netejar els basureros, ni això. Fan un olor quan els obrin, per favor. Ai, no ho sé, xiquets, ja anirem parlant. Jo no vull dir-vos res més. És que este matí M'ha xocat que li ha caigut els papers en terra, ha tingut que baixar. I dic, senyor, senyor, jo no vull dir res més, no vull criticar res més, ja ho tinc bé. Me'n vaig a donar-vos una receta.
2: Ara, dona-mos la recepta. Vas a donar la que jo t'he demanat?
3: No, avui no.
2: Ja sabia jo.
3: Això no, però la setmana que ve te la donaré. Sabeu que me'n vaig a donar-vos? Perquè ara és l'estiu i ara és hora de fer la receta que vaig a donar-vos.
2: Ja veuràs.
3: Tenia apuntat per donar-vos un bé d'això i ara ho tinc que sí, espera.
2: Ah, a veure.
3: Vaig a donar-vos la coca, que és una cosa que la pots fer i la tens feta. I la pots calfar o te la pots menjar-te-la. La coca és les coques de tota la vida que fem així, que és una receta superfàcil de fer. És que la fogatxa és entretenguda. És un altre tipus.
2: Clar, la fogatxa la tens que deixar que
3: sí, leve. Sí, molt, molt, molt entretenguda. Però la coca és una meravella.
2: Caca.
3: Es agarres un got d'aigua, poca tibieta, i poses una pastilleta de levadura. I si no tens levadura de panadero, que diuen, pues un paquetet, un sobret de levadura seca.
2: Sí. Això i si no, una miqueta de cervesa.
3: Oh, sí, exacte. I així agarres 500 grams de farina, mig quilo de farina.
2: Sí.
3: I ne lleves una miqueta, si vols, la fas... Bueno, és que són romans, sense romans. Agarres mig quilo. Es agarres i li poses 200 grams d'aigua tibieta. I la llevadura la desfas en una miqueta d'aigua perquè es dissolga bé.
2: Sí.
3: I ho poses tot això junt. Meneig, ja li poses sal, una miqueta de sal, uns 70 grams, 50, 60, una miqueta d'això d'oli.
2: D'això d'oli què és?
3: Oli d'oliva. Ah. 70, 60...
2: Com sí. D'oli d'oliva.
3: Exacto. I tens que posar oli. I tens que posar oli, la llevadura, sal, 5 grams de sal, una miqueta de sal.
2: Sí, un pessiguet.
3: Pessiguet de sal, tot això ben menejat. I la deixes pujar un poc. La poses en una post de quadrar i l'escampes. I mentrestant prepares el que vas a posar-li. Sembla a veure, si la vols fer ràpida i fàcil, poses una botifarreta, una llangonissa, un ou, el que vulguis, o la fas en verdura. És una cosa que és facilíssima de fer. L'omplis, poses oli, l'omplis de lo que vulguis, de lo que tingues per casa, i la cous. La tens cuiteta i la gastes quan tu vulguis, quan a tu el vinga bé. O gelar, o te la calfes, te la pots fer guipa de mà, la pots emportar a la mar, xico, una meravella. Mm-hmm. És una receta fàcil, i així la fem molta. I aquesta coca no val quasi diners, i és fàcil de fer.
2: Mm-hmm. Sí, la coca des divendres.
3: La coca des divendres.
2: Això és la que diuen de pasta bona.
3: Exacte, això és la de pasta bona. Aquesta mm-hmm. coca és una meravella. I la tens feta, si la pasta la fas guipa de mà, te la poses i escolta, i demà te la calfes o la menges gelat, perquè això és molt agraïda, eh?
2: Sí.
3: És com el pa te'l compres i te'l menges gelat, si vols te'l torres i si no, no.
2: Uh-huh.
3: I entonces això és el que ha fet. Què ha fet esta setmana?
2: Què has fet?
3: Pues no ha anat a ningú puesto. No ha vist a ningú dels nostres amics.
2: Dona, no crec que a ningú li hagi estanyat.
3: Ni ha anat al Pelut, ni ha anat a veure Víctor, ni ha anat pràcticament a la botigueta de la platja allí al
2: sopar. A l'Ultramarine.
3: No anar tampoc a la lavanderia perquè esta setmana...
2: Ara tindràs que anar.
3: Sí, ara tindré que anar. Sí que ha anat, avui he anat al Tono a fer-me un cafè perquè he volgut eixir de casa, estic malsat com sempre, i com avui no tenia obligacions de preparar ni d'alçar ni de fer, xico, no puc acabar, jo he de fer tot el que havia de fer, dic, mira, ja he acabat. No estic acostumada jo a tindre tanta llibertat. I avui estic en directe, sapiau? Perquè com el meu home no el tinc per dinar a les dues,
2: pues
3: tinc que jugar a plegar una hora que una altra casa.
2: Mm-hmm.
3: Quan t'aplegui, ve a plegar.
2: No, si a més ja tens per anar a dinar, ja a sopar...
3: Ja, sí, ja... tot, i bueno, tinc massa de tot, gràcies a Déu. I així és que estic així amb vosaltres, la setmana que ve ja vos contaré que tinc novetats per la setmana que ve, ja vos les contaré. Que tinc unes novetats... que les tinc que viure este fin de setmana i vos ho contaré la setmana que ve.
2: Ah, això no m'ho has contat, Maria Cots?
3: No, tinc este fin de setmana...
2: Lío.
3: I el dimarts vos ho conté. Vos ho contaré, que sí que n'hi ha cosetes. Que tinc que fer cosetes. I ja està, xiques.
2: Vale.
3: Bueno.
2: Hala, pues, María Koch, bueno, ya te ho he dit adés, però tot...
3: Ai, Eli, felicidades, cariño. Volia comentar-te, Eli, felicidades. Tu vas nàixer avui, veus, uns nàixer
2: i
3: altres se'n van. Felicidades de veritat, de tot cor.
2: Hala, pues segur que estàs sentint-te. Saps, ho he dit al principi, ja te ho havia dit a tu també en privat, són moltíssims els fòsforos que te fan arribar el seu condol per totes les vies.
3: A mi m'han enviat moltíssimes condolències de cor al poble d'Oliva, de veritat. No esperava en la vida un dilluns a les 11 del matí tindre l'enterro que ha tingut el meu home. Vos ho agraeix de tot cor.
2: Hala, en això mos quedem. María Koch, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: I ara no se marxen, no se marxen. Oh, mira, María, que se'n va i pega colps al... Bueno, María Koch ja és així, que li tenim que fer. Uns bons consells i en seguida reblem a Yolanda Navarro, que té que parlar-nos de... impacients.
0: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
4: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
5: ¿Sabes lo que es Mandala? Mandala es primera línea de playa. Mandala son pizzas hechas al horno de leña espectaculares. Mandala es disfrutar de la playa a cualquier hora del día. Mandala es tomarte un cóctel mirando al mar. Mandala es pura vida. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo. Mandala, Grupo Les Dos Yunes.
6: ¿Te preocupa que tus padres estén solos en casa? En Cuidavi te ayudamos a cuidar de ellos con nuestro servicio de atención a domicilio bonificado a través de la Ley de la Dependencia. Y ahora, además, estrenamos nuevo espacio en Gandía, en calle Roig de Corella número 6, con talleres de memoria, bienestar y actividades para mayores pensadas para relacionarse y mantenerse activos. Infórmate en el 962-05-3262 y reserva tu plaza. Cuidavi, la mejor atención, nuestro mayor compromiso.
7: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
8: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soy Imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
0: COPE en el 90.6 FM, Onda Naranja.
1: La importancia de quien te lo cuenta.
2: Una i mitja, 13:30 hores. Yolanda Navarro, bon dia, benvinguda. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
9: Bon dia, Carmen, gràcies a vosaltres. Perdoneu la veu, que estic un poc mal.
2: Bueno, cosa de l'aire condicionat, segur.
9: Segur.
2: Regidora, portaveu de Compromís a la ciutat d'Oliva. Esta passada setmana avançaven i presentaven vostès una campanya que es diu allò de impacients. A més, crec que venia un diputat a acompanyar-la per a fer la presentació de la campanya.
9: Sí, és una campanya que ja portem reivindicant fa més d'un any. El diputat Carles Esteve, que és qui porta sanitat al grup parlamentari de les Corts Valencianes de Compromís, pues, es va fer ressò de la problemàtica que tenim a Ciutat d'Oliva també, com tants altres, i vam pensar en fer aquesta campanya que crec que és de justícia.
2: Mm. Conte'm-nos una miqueta la campanya.
9: Bé, la campanya consisteix en que la gent ens faci arribar d'alguna forma les carències o les problemàtiques que tenen en quant a les demandes, les cites o les proves o diagnosis que es donen, i nosaltres intentem traslladar-les a sanitat directament per afavorir i ajudar a la gent, evidentment.
2: Mm. Perquè, regidora, el que, si no ho he entès jo malament, el que vostès venen a reivindicar és allò de tenim un nou centre de salut, el nou centre de salut de Sant Francesc, però no tenim més personal, no tenim més dotacions, en molts puestos no tenim ni mobiliari i no mos atenen ni per telèfon.
9: Pues crec que ho has dit tu tot. Com ja sabeu, tota la gent d'Oliva sap, el centre auxiliar de Sant Francesc va estar molts anys en un lloc provisional que no s'adequava ni a les necessitats dels usuaris ni a la dignitat que correspon a un centre sanitari, evidentment. Va ser una lluita que ens va costar moltíssim poder aconseguir que la Generalitat, durant el govern del Botànic, incloguera en els seus pressupostos la construcció d'aquest centre per a poder donar cobertura a tots els usuaris de la zona de Sant Francesc. I bueno, en definitiva, va costar, s'ha construït, el president de la Generalitat va vindre a inaugurar-lo, però realment no s'ha dotat de recursos humans suficients per a un centre d'aquestes característiques i dels serveis que s'havien projectat poder fer. I per tant, el que considerem és que, fica't tu, ara mateix aquest centre, el que s'ha fet, per dir-ho d'alguna forma, s'ha partit per la meitat de la població, no? Pues 10.000 usuaris al centre auxiliar, que és auxiliar, i al centre d'ací de... Simplement, vull dir, s'ha partit 10.000 persones allí, però el que s'ha fet és redistribuir el personal entre els dos centres. Per tant, han agafat els que ja hi havien en l'altre centre antic, els han traslladat al nou, però no s'ha dotat de més recursos humans ni tant se vol d'infraestructures suficients per a poder donar aquest servei. Això que provoca, ara mateix n'hi ha tres administratius que donen cobertura a aquestes 10.000 persones, per tant és una acumulació de... S'augmenten les ràtios, evidentment, en la gestió de radiografies, en diagnosis, en proves, i la saturació del mateix personal a nivell físic i psicològic. D'altra banda, l'atenció no és la correcta als usuaris. Creiem que no és digne que aquest centre, en les característiques que té, no s'hagi dotat d'aquests recursos, i per tant, per això fem aquesta denúncia. Existeix només una infermera comunitària, n'hi ha dos a Oliva i una que han traslladat de Corea, del centre de Corea. Per tant, creiem que no és suficient per atendre les emergències, i farem aquesta reivindicació. Qualsevol persona, jo he entrat este matí i bueno, per agafar una cita del metge de família, pues a lo millor pues tardar un mes.
2: Sí. Per tant, més recursos, més personal, perquè el que venen a dir-nos vostès és allò de ara sí tenim un centre en capacitat física, però no està dotat.
9: Exacte. I no només això. Nosaltres el que demanem és que es demani Oliva, perquè legalment es pot fer i els sindicats ho reivindiquen així, és de zona de difícil cobertura, perquè ara mateix...
2: Què vol dir això de zona de difícil cobertura?
9: Pues que declarar Oliva de zona de difícil cobertura vol dir que els metges que volen vindre així, varem a les adjudicacions de les seues places, tenen una baremació superior, també un sou superior, i per tant afavoreix, perquè la conselleria ens diu que el problema que tenen és que en les adjudicacions no hi ha metges, i per tant hi ha...
2: Que no n'hi ha gent que vulgui vindre.
9: Exacte,
2: a treballar.
9: Exacte, no n'hi ha personal, no n'hi ha gent que vulgui vindre a treballar a Oliva, i per tant, si es declarara de zona de difícil cobertura, afavoriria que els professionals volgueren vindre a Oliva, que ja hi ha problemes en el transport afegit, ja hi ha problemes en la vivenda per aconseguir-lo. Per exemple, imagina't, el centre de la Mar ha estat a punt de no obrir-se aquest estiu, igual que va passar l'any passat. Finalment vindrà una infermera i un metge, però en la condició de que l'Ajuntament d'Oliva, que és qui no té les competències en sanitat, li procure una vivenda, que ara mateix s'està utilitzant, les vivendes que van crear per a vivenda d'emergència social, que creiem que no és per això, no és per a deixar-los per als metges i infermeres, això és una competència de sanitat des de la conselleria, però si volem tindre aquest servei a la Mar, pues l'Ajuntament ha d'assolir aquestes despeses i fer-se càrrec d'això. Imagina't, pues si declararem oliva de zona de difícil cobertura, probablement seria una crida a que més professionals volgueren cobrir aquestes places que ara mateix no s'estan cobrint.
2: Mm-hmm. Vaja, que tenim ahí el peix que es mossega la cua.
9: Exacte.
2: Com no tenim metges, no podem cobrir les places. Mm-hmm. Però clar, no podem cobrir les places perquè no n'hi ha metges que vulguin vindre.
9: Sí, és un poc paregut a l'educació. La precarietat sanitària està seguint històrica, igual que l'educació ara mateixa.
2: Però no és una cosa que vinga d'ara.
9: No, bé, d'abans pot ser estructural, però les solucions i la cobertura de places sí que és una competència autonòmica, per tant, aquestes solucions des del govern autonòmic s'ha de donar, independentment de que hi hagin altre tipus de reformes o les excuses de la falta de finançament perquè els diners es posen a un prioritza que han d'anar els recursos.
2: Bueno, jo crec que ahí ha quedat clara la postura i el que vostès demanden en aquests moments o el que vostès ofereixen a la ciutadania és la possibilitat